Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat també sota el lema El Pirineu no està en venda per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silencis en diverses institucions. I amb tot, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el lema Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalleu que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola. I també el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 12 del migdia i les 3 de la tarda del dissabte, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, també s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i també hi haurà previstes restriccions de mobilitat per als camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I Protecció Civil treballa per millorar la precisió dels avisos és alert i fer-los menys invasius quan no hi hagi un perill imminent. Actualment els missatges es poden enviar a zones molt àmplies perquè depenen de l'abast de les antenes de telefonia, de manera que poden arribar també a municipis on no hi ha risc directe. La Generalitat estudia incorporar avisos de nivell 2 i 3 que només rebrien les persones que tinguessin activades les notificacions d'emergència al mòbil. Aquests missatges servirien per donar consells o bé demanar col·laboració ciutadana, a diferència dels actuals destinats a situació d'amenaça immediata. I pel que fa al temps, avui s'acaben les pluges i tornarà el sol, però les temperatures baixen de manera notable. Les mínimes se situen entre els 6 i 10 graus a l'interior i durant el dia les màximes quedaran amb nivells de 20 i 25 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. JARC ha convocat avui una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i també els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i complementar al màxim els fons europeus de crisi. Joan Carles Massot, president nacional de JARC, en declaracions a la xarxa ha expressat la falta d'acció per part del, del departament.
2: A veure, la pujada dels fertilitzants degut als conflictes bèl·lics, això ha tingut una incidència molt forta. Llavors, el Ministeri ja va fer una aportació al sector i en aquests moments hi ha una altra aportació complementària per la pujada dels fertilitzants, amb la qual a Catalunya li toca uns 2 milions d'euros i el Departament de Catalunya pot complementar amb un 200%, o sigui, seria 6 milions d'euros. De moment està tot damunt de la taula, no? El Departament d'Agricultura només parla, però no ha proposat res en ferm per donar suport al sector.
1: Es preveu que comencin a arribar diferents columnes de tractors fins a la plaça Cervantes, on a les 10 hi ha prevista la concentració davant la delegació d'Hisenda. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat per camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell, direcció Lleida, deixa un carril tallat. També n'hi ha un altre a l'AP7 a Sant Feliu de Buixalla, que deixa vehicles al voral en sentit Girona. A banda, també hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis on va ser desnonada als 87 anys. La dona va morir el dimecres a l'Hospital Gregorio Marañón després de 15 dies ingressada. El seu cas s'ha convertit en un símbol de lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat també acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. De fet, a la Seu d'Urgell, unes 200 persones s'han concentrat sota el lema "El Pirineu no està en venda" per reclamar lloguers més baixos, contractes indefinits i mesures contra l'especulació. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci a diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. JARC ha convocat ara a les 10 una tractorada a Lleida per denunciar que les mesures del govern espanyol i de la Generalitat són insuficients per compensar l'increment dels costos de producció agrícola i els efectes de la sequera. L'organització reclama, entre altres mesures, elevar fins als 40 cèntims per litre la compensació del gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, aplicar reduccions fiscals vinculades al consum d'electricitat i gas i també complementar al màxim els fons europeus de crisi. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont d'aquest 12 d'octubre. A més, habilitarà també carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra per tal de permetre a la seguretat viària a les carreteres. I de fet, pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C25 a Rajadell continua deixant un carril tallat en direcció Lleida. Un altre també a la 2 a Esparreguera també deixa un carril tallat, en aquest cas sentit Barcelona. A més, també hi ha dues avaries, una a la B10 a Santa Coloma de Gramenet i una altra a la P7 a Cerdanyola. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R2 Sud circula amb retards també a causa d'una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I la directora del Pacte Nacional de la Salut Mental, Laia Arnal, celebra que els problemes de salut mental hagin deixat de ser un tabú i la població en parli obertament. Encoratja també a la ciutadania a fer un pas més molt important, aprendre a identificar estats emocionals per diferenciar-los, volíem dir, dels trastorns i també dels problemes d'aquest àmbit.
2: Podem estar tristos per un dol, per una pèrdua, per un fracàs, per un examen, per una soledat no desitjada, però això no vol dir que tinguem depressió. Molts nanos poden estar inquiets i no necessàriament poden tenir un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. Perquè posar nom correcte al que sentim ens ajuda a conèixer-nos millor, a expressar-nos millor i sobretot a saber quan cal demanar ajuda o quan cal donar ajuda.
1: Arnal participa en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus en el Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. I unes 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La mort de la Mari Carmen també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars a fer minuts de silenci en diverses institucions.
0: Notícies en xarxa.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-51-7644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, com poden afectar, com poden ser la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem en tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: Ho ha dit en un acte aquest matí organitzat pel govern al Palau de la Generalitat per posar el focus precisament al Dia Mundial de la Salut Mental que es celebrarà demà. Tot plegat quan unes 20.000 persones han acomiadat també la Maria Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al pis d'on va ser desnonada amb 87 anys. El seu cas s'ha convertit, com sentíem, en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i ha impulsat acampades i mobilitzacions arreu de l'Estat. La seva mort també ha accentuat la confrontació política amb retrets entre el PSOE i el PP i el rebuig dels populars per fer minuts de silencis en diverses institucions. I el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres han fet una crida a fer un minut de silenci aquest migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de Plaça Universitat sota el Lima per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més. I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han arribat des de diferents punts, com Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer. L'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar la bestreta de la PAC i també aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i les 3 de la tarda de demà, coincidint amb el pont del 12 d'octubre. A més, habilitarà carrils addicionals a l'AP7 i també hi ha previstes restriccions de mobilitat pels camions. També hi ha previstos més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra que permetran reforçar la seguretat viària a les carreteres.
0: Notícies en xarxa.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Impacta la teva ràdio. La teva ràdio. Sona. Sona. Dins teu. Antena Caro. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i la declaració de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre d'altres qüestions, si hi va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat, i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga o no el PSOE com a persona jurídica. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ha definit la salut mental com un repte de país i ha admès que cal enfortir el Pacte Nacional sobre Salut Mental. Ha remarcat que el govern de la Generalitat l'ha dotat amb 25 milions d'euros, però ha apuntat un conjunt de polítiques que són igualment necessàries.
2: Aquesta acció directa no és suficient si no s'acompanya de polítiques que resolguin qüestions estructurals, com poden ser, per exemple, la causa de moltes de les dolències de salut mental. Parlo de la dependència, parlo també de l'accés a l'habitatge, sens dubte avui un dels àmbits on ens juguem tots dos el benestar de milions de persones i on ens juguem també una societat més humana, més igualitària i més justa.
1: I en aquest sentit, el Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci ara al migdia als centres de treball i d'estudi en record de la Mari Carmen, l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. A més, també s'ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I també un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Les columnes han sortit des d'Alfés, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Almacelles, Torre-serona i Vallfogona de Balaguer, i la mobilització ha començat a les 10 davant la delegació d'Hisenda. Amb el lema "Fas de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", l'organització exigeix doblar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil agrícola, reforçar els ajuts als fertilitzants, avançar també la bestreta de la PAC i aplicar rebaixes fiscals davant l'encariment de l'energia. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.
1: Ho portem més enllà del sexe. Tina Caro, benvinguts a la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
2: FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antina Caro, benvinguts a la música.
2: Estoy cansado de ti, a ti no te entiende nadie. ¿Qué me quieres decir con esa forma de hablarme?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha rebutjat de moment investigar el PSOE en el cas Leire, tal com havia demanat el PP, personat com a acusació popular. En una interlocutòria, el magistrat considera que encara no hi ha un principi de prova suficient per atribuir al partit la condició d'investigar, tot i que admet que els fets podrien presentar en abstracte una aparença delictiva. Pedraz sosté que abans cal practicar diligències pendents, com ara l'anàlisi de la documentació requisada a Ferraz i també la declaració de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. El jutge vol aclarir, entre altres qüestions, si va haver pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez, qui els va ordenar, amb quina finalitat i si tenien connexió amb comptes del partit. Un cop completades aquestes diligències, l'Audiència Nacional decidirà si investiga el PSOE com a persona jurídica. I els treballadors de diversos centres de treball i institucions de tot Catalunya han fet un minut de silenci aquest migdia en record de la Mari Carmen Abascal, l'anciana de Madrid que va morir dimecres després de ser desnonada de casa seva fa dues setmanes amb 87 anys. A Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, han seguit el minut de silenci també davant de la façana de l'Ajuntament, acompanyats de treballadors municipals, altres càrrecs públics i representants sindicals d'UGT i Comissions Obreres. I de fet, pel que fa a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment incrementar fins al 150% el recàrrec de l'IBI als pisos turístics. La proposta, emparada en el decret llei del govern espanyol, estableix tres trams. Un recàrrec del 50% per als titulars d'una llicència, del 100% per als que en tinguin dues o tres i del 150% per als propietaris de quatre o més habitatges turístics. I un centenar de tractors es manifesten avui a Lleida, convocats per JARC, per protestar contra l'encariment dels costos de producció i reclamar mesures efectives a les administracions. Amb el lema...
2: Tota la música.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. One, two, three. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro. La fórmula.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Descansa en pau, Mari Carmen. La nostra indignació continua.
0: Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en record de Mari Carmen Abascal, tant des de les institucions com els centres de treball. Han impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres juntament amb Comissions i Obreres i la UGT amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen continua sent objecte llancívol de la precampanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor i des del PP, Miguel Tellado, demana que no s'utilitzi el cas per fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
4: Y el PP, desde luego, no utilizó nunca su caso para hacer política y no lo vamos a hacer nunca. Y también creemos que nadie debería hacerlo.
0: És divendres 9 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Sònia Kerr.
5: L'increment serà del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor el 2027 mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat.
0: Sílvia Paneque defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry.
5: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, un dels municipis afectats per les inundacions, i a una posat data a la reconstrucció del pont del riu Daura.
0: Fem, doncs, un cop d'ull al temps de cara avui i el cap de setmana, que és llarg. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. S'ha acabat el bròquil de pertorbacions, de pluges, de tempestes, d'inundacions, de temps enrevessat. I ens ha quedat una jornada molt més neta, molt més transparent, un blau elèctric. A la majoria de comarques només tindrem alguns nuvolets prims al llarg de les immediates hores, que el que faran és decorar el cel, i algun nuvolet també enganxat a l'Alt Pirineu, no gaire destacable. Compte, això sí, amb el vent, que encara continuarà xiulant amb ganes a l'Alt Empordà, sobretot al voltant del Cap de Creus. I el vent, que també aquest matí era intens en alguns indrets de l'Ebre, ha d'anar a menys, fins i tot girarà de vent de dalt cap a vent de Garbí, encara amb una mica de mala mar, especialment a Girona. La temperatura molt més renovada. El matí, de fet, ha despertat fred i a hores d'ara la temperatura és força agradable, sense pujar gaire. En vista demà, una situació també força assolellada, matí fred, tarda, vent tranquil·la també i més càlida que avui, esperant a un diumenge i un dilluns festiu que també continuaran sent de temps completament plàcid. N'estem pendents a la xarxa.
0: La Generalitat aposta per donar una resposta més enllà de la sanitària als problemes de salut mental.
5: El president Illa ha posat l'exemple la crisi de l'habitatge, la dependència, com a possibles causes de molts problemes mentals als quals es dedica demà un nou dia mundial.
0: Un centenar de tractors surten al carrer a Lleida per denunciar l'encariment dels costos agraris.
5: El sindicat JARC demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i els ajuts de la política agrària comuna. L'agricultor Adrià Peretó posa xifres al problema.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més. I per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
0: En cultura, la cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Hande Editorial reben els Premis Nacionals de Cultura 2026.
5: En el món del teatre s'ha volgut reconèixer en guanya Victòria Spuckberg i també ha estat premiat el director escènic Àlex Oller.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Ait Sunoda fa història.
8: La judoka lleidatana es va proclamar campiona del món de judo de menys 70 quilos. La catalana es va penjar la medalla d'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polerés a la final.
0: I atenció si heu de sortir a la carretera, perquè el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona per aquest cap de setmana llarg.
5: Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un minut de silenci. Aquest ha estat l'homenatge per part dels treballadors i treballadores de tot l'estat a la Mari Carmen Abascal, erigida com a símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. És la crida que aquest migdia a les 12 ha fet la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, amb un objectiu que va més enllà del tribut, mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
9: La SEAT, el metro de Barcelona, ambulatoris com el Cap Gornal i fins i tot l'Hotel Palace són alguns dels exemples de centres de treball que avui a les 12 de la migdia han parat per sortir al carrer i homenatjar la Mari Carmen Abascal. Amb aquest emotiu i reivindicatiu minut de silenci, aquest s'ha convertit en el símbol d'una onada d'indignació i de lluita pel dret de l'habitatge. A la capital catalana, representants del govern, com la consellera d'Economia i el mateix alcalde, amb bona part dels seus regidors, s'han sumat al tribut a la Mari Carmen a la plaça Sant Jaume, una iniciativa impulsada pel Sindicat de Llogateres, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats han llegit als mitjans de comunicació un manifest conjunt de record i de lluita. Escoltem Pablo Romero, de la UGT.
10: Avui hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Un minut de silenci per a Mari Carmen i el dret a l'habitatge digne i assequible que s'ha reproduït a centres de treball de tot l'estat espanyol.
0: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit avui en relació a Mari Carmen que considera que la mort d'aquesta dona de 87 anys desnonada a Madrid i també la de l'Olga a l'Hospitalet de Llobregat són víctimes d'un sistema injust, rebutja que es faci política amb el dolor de la mort. Pel PP és el PSOE qui està fent justament aquesta politització. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. En una entrevista al diario.es, el president Pedro Sánchez ha dit que tant l'Olga, de 54 anys, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat pocs mesos després de ser desnonada, com la Mari Carmen, de Madrid, són víctimes d'un sistema injust. I ha assegurat que no se n'ha de fer política.
3: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
11: Per al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, l'esquerra ja l'està utilitzant per escalfar el carrer i tapar la corrupció.
4: Y por lo tanto lamentamos cuando desde los partidos de izquierda se utiliza el lamentable fallecimiento de esta mujer para hacer política. Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas y con el ruido de la calle y la crispación y la polarización consiguen tapar toda la corrupción.
11: D'altra banda, el PSOE estudia concórrer al Senat en llistes conjuntes amb altres formacions progressistes. Estan esperant veure què passa amb la composició del Front Ampli per parlar-hi i probablement afegir-s'hi.
0: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI dels pisos turístics. Serà un increment del 150% en els casos en què el titular tingui 4 o més habitatges d'aquest tipus. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició dels pisos turístics a la ciutat, que està prevista pel 2028. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns i l'abstenció de Junts, la mesura s'ha aprovat a la Comissió d'Economia i el sí definitiu ha d'arribar al ple de desembre. Aquest augment de l'impost de béns immobles en habitatges d'ús turístic està contemplat en els decrets Mari Carmen i es permeten en zones de mercat residencial tensionat com la capital catalana. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic. El recàrrec serà del 100% pels que en tinguin 2 o 3 i arribarà al 150% als titulars de 4 o més llicències, afectant a 6.000 pisos. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia, i Arnau Vives, regidor de Junts.
13: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fós un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
14: Aquesta proposta no resol el problema, no s'entendrà, tot el contrari. Torna a aplicar la recepta preferida d'aquest govern, que és incrementar la recaptació a través d'un increment de la pressió fiscal.
12: L'Ajuntament calcula recaptar 7 milions d'euros cada any i es destinarien a la promoció d'habitatge protegit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un dia més ens fixem en les conseqüències que han deixat a Catalunya els últims temporals de pluja. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i que s'ha recuperat més ràpid que no pas al gener arran del temporal Harry.
5: A més, ha confirmat que l'R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobús alternatiu fins que funcioni amb tota fiabilitat.
0: Tot plegat en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres per reconstruir el pont de Riudaura començaran la tardor de l'any vinent, després que les pluges torrencials del cap de setmana hagin provocat inundacions en aquest municipi. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
15: El desbordament del riu Ridaura ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de reconstruir els dos ponts que travessen el riu al seu pas per Castellplatja d'Aro i Segaró, amb l'objectiu de millorar el pas de l'aigua i evitar que aquestes infraestructures n'obstaculitzin el cabal. El projecte ja està redactat i l'actuació tindrà un cost aproximat de 4 milions d'euros. Ho detalla la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
16: Els pilars que tenim han actuat d'alguna manera també d'obstructors en aquestes últimes pluges i en el pas de l'aigua, i per tant el pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals.
15: Aigües amunt al carrer de Tramuntana, a la carretera GI 666, hi ha un segon pont sobre el Ridaura que també està previst enderrocar i reconstruir. En aquest cas, però, el projecte encara no està enllestit i les obres es durien a terme un cop finalitzada l'actuació del pont de l'avinguda de Segaró.
0: A Barcelona, els operaris municipals continuen retirant runa i fang del barri de Torre Baró. Aquest és un dels barris que més ha patit els efectes de les intenses pluges els darrers dies, amb més d'una vintena d'incidències.
5: Els elements caiguts i la brutícia a l'espai públic són encara visibles als carrers de Torre Baró i també es mantenen alguns problemes de mobilitat, segons ha explicat la presidenta de l'Associació de Veïns, Valeria Ortiz.
17: En las primeras horas los vecinos salieron a limpiar rápidamente para poder tener los servicios de emergencia sobre todo y poder recuperar las líneas del autobús. De momento, gracias al trabajo del sector 3 sobre todo, y hemos recuperado una línea del autobús y la siguiente aún se limita a la mitad del barrio, así que está dejando ahora mismo a muchos vecinos caminando por la zona.
5: L'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una operació especial per retirar els elements caiguts i netejar l'espai públic.
0: I les empreses ja estan posant xifres a aquests aiguats. Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa, estima que han generat un impacte econòmic de més de 117 milions d'euros a Catalunya.
5: El seu secretari general, Josep Ginesta, també ha lamentat la inseguretat jurídica que generen entre empreses i treballadors els enviaments d'alertes als mòbils durant els temporals. Són declaracions a la xarxa.
18: Quan s'envien els alerts, encara la ciutadania no té clar exactament el que ha de fer. Es produeixen ordres contradictòries, la gent no sap si ha d'anar a la feina, no hi ha d'anar, si ha d'anar a buscar la canalla a l'escola, si ha de sortir del centre de treball. I la inseguretat que produeix les alerts, la inseguretat que produeixen el no tenir uns protocols clars, això afecta també a la presa de decisions de les empreses, no? I aquí demanem també seguretat jurídica i millors protocols.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per donar una resposta, més enllà de la sanitària, als problemes de salut mental. Ha posat d'exemple la crisi de l'habitatge o bé la dependència com a possibles causes de molts problemes mentals, als quals es dedica demà un nou dia mundial. El govern hi ha volgut posar el focus avui amb un acte institucional. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. La salut mental és un repte de país per a Salvador Illa i advocat per enfortir el pacte nacional creat per aquesta qüestió. El president ha remarcat que el govern català l'ha dotat amb 25 milions d'euros els últims dos anys i ha admès que cal acompanyar-ho de polítiques socials que abordin causes, ha dit, d'aquests problemes.
20: El 42% de les persones de 25 a 34 anys afectades per dificultats d'accés a l'habitatge perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Podríem parlar també de la soledat no desitjada, se n'ha parlat a les taules rodones, de la precarietat, de les xarxes socials o de les desigualtats. Tots aquests factors socials poden afectar profundament el nostre benestar social, emocional. Per tant, la conclusió és prou clara. No podem donar una resposta exclusivament sanitària a problemes que també tenen arrels socials, educatives, laborals o comunitàries.
19: Els problemes de salut mental han deixat de ser tabús i els responsables públics ho qualifiquen de gran avenç social. Ara bé, és important parlar-ne amb precisió i distingir el malestar dels trastorns o problemes de salut mental.
0: A Tarragona, enguany, el recompte de persones sense sostre inclourà també les que dormen en vehicles o als aparcaments. L'Ajuntament busca un centenar de persones voluntàries per quan arribi el moment de fer el recompte aquesta tardor. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
21: Tarragona prepara un nou recompte de persones sense llar per obtenir una fotografia més ampla del sensellarisme de la ciutat. Serveis municipals, entitats socials i voluntaris recorren diferents zones durant la nit per identificar persones en situació de vulnerabilitat residencial. La consellera Cecília Mangini ha explicat que la principal novetat és ampliar les categories d'observació, incloent-hi persones que dormen a vehicles aparcats o altres espais no convencionals. L'Ajuntament fa una crida per reunir prop de 100 voluntaris que treballaran en grups de 3. El dispositiu també comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana.
0: I un apunt internacional, és un quart de tres gairebé, encara en relació als drets humans, però la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional.
5: En un comunicat, l'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental per garantir que es processin els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Navi Pillay ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals rellevants. Actualment és jutgessa del Tribunal Internacional de Justícia en el cas en què Myanmar està acusat de genocidi contra el poble rohingya.
0: Tornem a Catalunya. Un centenar de tractors convocats pel sindicat JARC han sortit al carrer a Lleida aquest matí i ho han fet per denunciar l'encariment dels costos agraris. El sindicat demana doblar les compensacions pel gasoil agrícola i també els ajuts de la política agrària comuna. Han sortit en diverses columnes des de diverses poblacions del Segrià fins a arribar a la capital. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest divendres al matí s'ha convocat una mobilització de tractors per part de joves agricultors i ramaders de Catalunya per protestar contra la situació que pateix el sector. Amb el lema "Fars de promeses buides, toca lluitar-ho al carrer", els agricultors exigeixen a les administracions pujar de 20 a 40 cèntims per litre la compensació pel gasoil, reforçar els ajuts als fertilitzants i avançar la bestreta de la política agrària comuna. En aquest sentit, Adrià Parató, agricultor de 23 anys d'Isona i Conca Dellà, ha manifestat que el dia destinen la producció prop de 300 euros més respecte a altres anys.
7: Nosaltres en un dia ens podem gastar 200 o 300 euros més del que tocaria amb gasoil, a diferència d'altres anys, i això no es pot aguantar més, i per molt que ens agradi, doncs haurem de canviar de feina, perquè al final, si no tenim rentable la nostra feina, doncs haurem de canviar de feina, perquè d'alguna manera també hem de viure.
2: La protesta ha començat davant la delegació d'Hisenda de l'Estat a la plaça Cervantes de Lleida i està previst que recorri diversos organismes institucionals catalans i espanyols per donar suport a les reunions que mantindrà JARC amb els representants de les administracions.
0: I atenció a aquesta iniciativa. L'Institut Joan Solà de Torrefarrera ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat. Es tracta d'un escape room d'alfabetització mediàtica, pensat per ajudar alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats.
5: La iniciativa està impulsada per la xarxa, amb la participació de Moon i la supervisió de Learn to Check, i vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.
0: Ens ho amplia des de Moon FM, Maria Lara.
6: El joc proposa superar diferents proves relacionades amb la verificació d'informació, el contrast de fonts, la detecció d'imatges manipulades i la identificació de desinformació a les xarxes i als mitjans. La proposta està pensada perquè es pugui adaptar a la realitat de cada municipi amb la complicitat de periodistes i emissores locals. La coordinadora de Munt, Pili García, explica que el projecte neix arran d'una comissió de continguts de la xarxa sobre educació mediàtica, on les emissores van compartir la feina que ja feien en aquest àmbit.
22: Des de Munt estem fent educació mediàtica a escoles, institut, gent gran, des de fa molt, molt de temps, i va ser, doncs això, una iniciativa de Munt que vam demanar de poder gamificar aquests tallers que fèiem a escoles, instituts, etc., per fer-ho tot molt més dinàmic.
6: Aquesta prova a Torrefarrera forma part d'una fase pilot del projecte després d'una primera experiència al Prat de Llobregat. L'objectiu és ajustar el joc i més endavant poder-lo estendre a altres aules, centres, entitats i mitjans locals del territori del conjunt de Catalunya.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La ronda litoral de Barcelona es tallarà les nits de dilluns a dijous a partir de dimarts vinent per obres.
5: En concret serà entre les 11 de la nit i 5:45 del matí en el tram comprès entre els accessos 21 i 22 a l'altura del Moll de la Fusta. Els talls s'allargaran 2 mesos per resoldre problemes del paviment. Cada matí, un cop acabades les tasques nocturnes, es restablirà la circulació habitual.
0: En Xampana-Palamós, un multireincident amb prop de 70 antecedents després de fugir dels Mossos amb l'ajuda de la seva parella.
5: Els agents ja van intentar arrestar-lo divendres passat, però l'home es va resistir i va aconseguir fugir amb l'ajuda de la seva parella. Tots dos van agredir els agents per escapolir-se i els van amenaçar un cop van aconseguir refugiar-se dins de casa. 5 dies després, dimecres, els agents van tornar a localitzar el sospitós al municipi i el van detenir.
0: I és moment per a la cultura. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Pol Guasch, els artistes Cabo San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món del teatre s'ha volgut reconèixer també enguany a Victoria Spunsberg i a més ha estat premiat el director escènic Àlex Uller. L'acte de lliurament ha tingut lloc aquest matí, ha estat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Anem fins allà. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
8: Des del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts han destacat que l'elecció del Vendrell, Vila Nadiua de Pau Casals, com a escenari de la cerimònia d'entrega dels Premis Nacionals de Cultura, respon a la voluntat de reivindicar la cultura arreu del territori, així com els valors de llibertat, pau i democràcia associats al llegat de Casals. Ho explica la presidenta en funcions del Conca, Margarida Truguet.
9: Pau Casals sempre deia doncs, que ell se sent orgullós de ser català, de viure al seu país, i aquesta és una reivindicació que nosaltres també fem des dels Premis Nacionals de Cultura. Reconèixer que la identitat catalana és la nostra llengua i també tota la diversitat de les cultures que ara en formen part.
8: Entre els premiats d'aquesta edició hi ha la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el duet Cabo San Roque o l'editorial Jande, una cooperativa que dona espai a veus racialitzades i d'origen migrant i que vol ampliar els imaginaris presents en la literatura catalana. Completen els reconeixements l'actor Oriol Pla, la dramaturga i directora Victoria Spumberg i el director escènic Àlex Uller. Els premis concedits pel Conca són el màxim reconeixement cultural del país i posen en valor l'excel·lència, la innovació i la contribució dels guardonats a la cultura catalana.
0: I la Fundació Miró de Barcelona s'endinsa en l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, a Charlotte Perriand, La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar amb Le Corbusier, va ser amiga de Josep Lluís Sert i va defensar una arquitectura dirigida a millorar les condicions de vida dels ciutadans. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Fa 50 anys, Charlotte Perriand assistia a la inauguració de la Fundació Miró. Amiga de Josep Lluís Sert, s'havien conegut treballant per Le Corbusier. Ara la Fundació li dedica una mostra temporal que recorre les presentacions que Perriand va fer de la seva obra a diferents exposicions internacionals i presenta algun dels prototips que va crear. Un disseny que a principis del segle XX va trencar amb les convencions i, com explica la comissària Martina Millà, va canviar la manera de projectar els espais, creant objectes i dissenyant habitatges que ajudessin a millorar les condicions de vida dels ciutadans.
23: Ella volia que fossin mobles accessibles, que tothom hi pogués tenir accés, que tothom pogués tenir un pis Perriand a casa seva i que també fossin coautors d'aquest interiorisme.
10: Així, per exemple, l'exposició mostra taules, cadires o xeslongs dissenyades per Charlotte Perriand durant tota la seva trajectòria, on la simplicitat i l'ús de materials naturals s'afegeix a la influència asiàtica rebuda durant els anys que va passar al Japó i al Vietnam. També es pot visitar una reconstrucció fidel d'un petit apartament dissenyat per Perriand juntament amb Le Corbusier i Pierre Janeret.
0: I el govern d'Aragó, ho hem sabut fa poca estona, ha anunciat que el proper 19 d'octubre començarà el trasllat de les pintures profanes de Sixena, que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Tot i això, fonts del Museu Nacional d'Art asseguren que aquesta data és només orientativa.
24: Les pintures profanes són un conjunt de 8 plafons que el museu mai s'ha oposat a traslladar, donat que es troben en condicions de conservació més bones que les pintures de la sala capitular. Avui la Comissió de Patrimoni d'OSCA ha aprovat l'inici dels treballs. El govern d'Aragó preveu que comencin el 19 d'octubre i que s'allarguin 4 setmanes. Mentrestant, el MNAC considera que aquest calendari és orientatiu perquè encara no ha rebut l'aval oficial. Tot i això, preveu que les pintures haurien de ser a Sixena abans de finals de novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta avui Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La lleidatana Ait Sunoda es proclama campiona del món de judo.
25: Bon dia, Marta. La judoka es va penjar l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Sunoda, de 24 anys, es va imposar a la final a l'austríaca Micaela Poleres, la judoka que la va privar de pujar al podi en els passats Jocs Olímpics de París. Ait Sunoda es mostrava feliç i parlava de les claus del torneig en declaracions a la xarxa.
26: Quan aconseguir el títol de campionat del món, estic molt, molt contenta. I què més dir, no? Sobretot estic molt contenta. Jo, per mi, vaig notar que vaig fer un treball seriós. Vaig poder entrar als combats amb energia i seriosament treballant pas a pas el que tenia que fer. I poder fer aquest treball seriós amb energia des del primer combat fins a l'últim combat, sense perdre la concentració.
25: En futbol, l'Espanyol juga aquesta nit a les 9 al camp del Màlaga, un partit que obre la 8a jornada de la Lliga després de 3 setmanes d'aturada. Els de Manuel González volen tornar a guanyar després de 2 derrotes consecutives. El tècnic dels Perigos avisa que l'equip té ganes de tornar a competir i retrobar-se amb els 3 punts.
27: Bueno, estem amb ganes de carregar el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
25: El Barça, en canvi, jugarà demà i ho farà al Camp Nou davant el Getafe a partir de 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir jugaven el Cadí la Seu i l'Espar Girona, van guanyar les urgellenques davant el Leganés 70-60. Ignasi Cervera, Ràdio La Seu.
3: El Cadí va sortir decidit a agafar el control del partit de bon començament i el primer quart ja dominava per 25-15, una tònica que després va saber mantenir la resta del maig sempre amb avantatges al voltant dels 10 punts. L'entrenador Pepe Vázquez, que a la roda de premsa s'estrenava amb el català, es mostra content amb l'equip i

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
4: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
3: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Minut de silenci a Catalunya aquest migdia en recorda a Mari Carmen Abascal. Tant des de les institucions com dels centres de treball l'ha impulsat la Confederació de Sindicats de Llogateres, juntament amb Comissions Obreres i l'UGT, amb l'objectiu de mantenir viva la lluita contra la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Mari Carmen, que continua sent un objecte llancívol de la precampanya electoral, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, rebutja la politització del dolor.
2: Mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor.
1: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, ha confirmat que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat. Tot plegat ho ha dit en una visita a Platja d'Aro, on ha anunciat que les obres de reconstrucció del pont de Ridaura començaran la tardor de l'any vinent.
3: Si ho comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: I el Servei Català de Trànsit preveu que prop de 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es recomana als conductors que consultin l'estat de les carreteres després dels efectes de la pluja d'aquests dies. Els Mossos d'Esquadra establiran més de 1.000 controls d'alcoholèmia, drogues o velocitat i es desplegaran més de 1.500 agents. I la jurista sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Nobel de la Pau 2026. L'Acadèmia Sueca ha decidit premiar-la pels seus esforços per promoure la pau i el dret internacional. L'Acadèmia destaca l'excepcional coratge i integritat de la jurista i el seu paper fonamental, diu, per garantir que es processi els crims de guerra, els crims contra la humanitat i els genocidis. Ha defensat Nelson Mandela i altres persones que van lluitar contra l'apartheid i ha treballat en casos internacionals molt rellevants. I Sílvia Pérez Cruz, l'escriptor Paul Guasch i els artistes Cabo, San Roque i Han d'Editorial han estat reconeguts amb els Premis Nacionals de Cultura 2026. En el món de teatre s'ha volgut reconèixer enguany Victoria Spunberg i també s'ha premiat el director escènic Àlex Uller. El lliurament tindrà lloc a l'Auditori Casals del Vendrell.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Blue Mix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crac de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Benvinguts a la ràdio.

diumenge, 11 d'octubre, el pàdel és viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas.

més enllà. Pàdel Platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a Lotardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i Lotardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro. Tota la música.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers han demanat confinament preventiu de la població de Santa Coloma de Queralt a la Conca de Barberà pel fum d'un incendi en una nau industrial al costat de la carretera. El cos d'extinció de focs ha rebut l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i ha enviat 11 dotacions. Un cop el foc s'ha fet l'extinció a l'exterior per evitar que les flames es propaguessin a les naus properes. Això sí, a les 5 de la tarda s'ha informat que l'immoble, el sostre de l'immoble s'havia esfondrat, però que el foc no afectava ni la zona d'oficines ni a una nau propera amb productes inflamables. No hi ha danys personals. Més qüestions. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que Rodalies ha respost raonablement bé al temporal i s'ha recuperat més ràpid que el gener arran del temporal Harry. A més, confirma que la R11, una de les línies més afectades, mantindrà actiu el servei d'autobusos alternatius fins que funcioni amb tota fiabilitat.
2: Si ho comparem amb el temporal del Harry de gener, que va causar lamentablement la mort del maquinista Gelida, fixin-se que no només la recuperació ha estat molt més ràpida, sinó que tots els elements d'infraestructura, trinxeres, talussos, han respost bé, d'acord allò que ja vam treballar en aquell moment. Vam destinar, en aquest cas a DIF, a més de 140 milions d'euros a tota la xarxa per reforçar talussos i trinxeres.
1: L'Ajuntament de Barcelona pujarà l'IBI als pisos turístics. La mesura entraria en vigor l'any que ve mentre no s'apliqui la prohibició de pisos turístics a la ciutat prevista per 2028. Aquest augment es contempla als decrets Mari Carmen. La quota pujarà un 50% als propietaris d'un pis turístic, serà d'un 100% als que tinguin 2 o 3 i el 150% als que tinguin 4 o més llicències. Escoltem Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
3: El 60% de les llicències són de gent que tenen més de 6 autoritzacions. I no deixa de ser curiós que una activitat econòmica que es desenvolupa en un pis es vulgui relacionar amb l'Ajuntament com si fos un àmbit residencial, a diferència del món econòmic que relaciona amb llicències econòmiques, amb llicències d'activitat, etc.
1: I el president espanyol Pedro Sánchez no descarta indultar l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions generals convocades pel 29 de novembre. Ha explicat que estan estudiant totes les lleis i mesures que han quedat pendents per veure si és factible aprovar-les, ja que a través de la Diputació Permanent o bé per part del govern en la seva condició de poder executiu es podria dur a terme. I acabem parlant de la Fundació Miró, que s'endinsa a l'univers d'una de les dissenyadores més influents del segle XX, Charlotte Perriat. La llibertat de repensar el món. Fins al 28 de febrer l'exposició permet conèixer de primera mà les obres d'una dona que va treballar a Le Corbusier.

diumenge, 11 d'octubre. La tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música.

0: Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

diumenge, 11 d'octubre. El pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Color.

Tina Garo.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

Diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piruli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba lo Tardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel Platja, música i Tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome pack per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a lo Tardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i lo Tardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Cabo. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Des de les 7 de la tarda, centenars de persones es manifesten a Barcelona per la mort de la Mari Carmen i l'Olga, dues dones que s'han convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La manifestació ha començat a la plaça Universitat i està convocada pel Sindicat de Llogateres, que també ha promogut un minut de silenci aquest migdia arreu de l'Estat en record de Mari Carmen. Acostem, escoltem Delia Cesare, una de les manifestants.
2: Que hoy vivimos con tristeza, es un día muy triste porque estamos viviendo la pérdida de Mari Carmen, pero no solamente de Mari Carmen, sino también recordando a Olga, a Javier, personas que han sido desahuciadas de sus viviendas. Yo creo que este es un asesinato, consideramos que no es problema de ellos, ni de salud, ni de nada, simplemente han sido personas afectadas por un desahucio y que han sido asesinadas por la violencia institucional como tal.
1: I el foc que cremava des de 3:45 de la tarda en una nau industrial de l'empresa Plasfia Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, ha quedat extingit. La nau està situada al costat de la carretera sud-oest del municipi i el fum de l'incendi ha fet que el cos d'extinció i protecció civil recomanessin durant una estona el confinament preventiu. 11 dotacions dels bombers han treballat en el servei. Part de la nau s'ha esfondrat, uns 200 metres quadrats. També han cremat un tràiler i un remolc i diversos dipòsits de plàstic buits i part de les oficines. Per sort, no han causat danys personals. I més de 228.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana a Barcelona fins a les 7 de la tarda, les primeres hores de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. La xifra representa el 40% dels 570.000 vehicles previstos. Les vies més problemàtiques estan sent la AP7, l'A2 i la C58, per cert que els Mossos fan més de 1.000 controls de drogues i alcoholèmia. I la Fiscalia ha reclamat al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del vot dels nacionalitzats a través de la llei de nets per a les eleccions del 29N. Així ho ha exposat el Ministeri Fiscal en resposta a la petició d'al·legacions que va fer el Suprem a les parts després que Vox i Justitia Europa reclamessin dilluns la suspensió d'aquests vots arran de l'avançament electoral. I us parlem de l'Institut Joan Solà de Torrefarrera, al Segrià, que ha acollit aquest matí una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room d'alfabetització mediàtica pensat per ajudar l'alumnat de secundària a detectar notícies falses, rumors i continguts manipulats. Una interessant iniciativa que està impulsada per aquesta casa, la xarxa, amb la participació dels companys de Munt i la supervisió del Learn to Check, i que vol convertir l'educació mediàtica en una experiència més pràctica, dinàmica i propera als joves.

diumenge, 11 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Cano. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember amb Dani Calau, DJ Bluemix, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Leo Garriga i el gran DJ Piduli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. L'11 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat i tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Diumenge, 11 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo, tot en un mateix dia. Un torneig organitzat per Pàdel Colors. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina, welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. Tota la info a les xarxes d'Antena Caro i de Pàdel Colors. No t'ho perdis.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Calum estava mirant de reull a veure si la clavava o no la clavava, i l'he clavat, eh? Encara me'n recordo, eh?
1: Hasta el fondo, tites.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Pues amb moltíssimes ganes de tornar-te aquí, tio, en directe, un dia més, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Antena Calu, sempre.
0: O sigui, fas bona cara avui, eh? Se veu que has vingut amb moltes ganes, eh?
1: Dos minuts abans de començar el directe, Tito, estava parlant el jefe de vacances.
0: Hòstia, ah, vale, per això està cara.
1: Me n'has adonat.
0: Sí, sí, ho has aconseguit?
1: No puc estar content, Tito. Queda un meset, però...
0: Ja estem de celebració.
1: Tito.
0: A veure, va, continuem amb les salutamentes allí dins. Veig, a veure, perquè veig per allí dins, qui hi ha allí dins, qui hi ha?
1: Des de la mismíssima cova.
0: Des d'allí dins, tancat, d'allí dins de la peixera aquella. Què passa, eh? Què passa, què passa?
2: No res, moltes ganes de a fer punyetes de dijous la tarda, dijous. En directe, en rigoríssim directe, i dono una primícia. Avui anem a ficar a prova els nostres oients.
1: Vamos.
0: Hombre.
1: Exclusiva.
0: Hombre.
1: Ja, però s'ha faltat l'exclusiva este del xiringuito.
3: Ja seria hora que formessin part del programa. Ja seria hora.
2: Aquí sentim. Aquí sentim.
3: Ai, que esta musiqueta, que ho hem enllorat, això, no?
0: Sí, la ja enllorat, a mi me la tocava imitar i tot. Me la tocava imitar.
3: Ja xerrarem després, que l'últim programa vaig sentir coses.
0: Me la tocava? No, me la tocava imitar.
2: Ah, vale, la frase.
0: Me la tocava imitar.
3: Realment, li puc tocar quan vol.
0: Epa! Epa, exclusiva!
3: L'únic problema serà que la dona, llavors, quan arribarà a casa, anirà una miqueta ruente. Però no passa res.
1: Això és ràdio, no es veu res, Nati.
3: Però això...
0: Nati, què fas? Què fas? Quanto tiempo?
3: Què? Tots bé?
0: Te van ficar falta al primer programa?
3: No em vau ficar falta. Que sé que damunt jo el vaig sentir, el programa, no com vosaltres que no l'escolteu.
0: Estava en ànima.
3: Jo el vaig sentir.
0: No estava en cos, però estava en ànima.
3: I sí, jo sé que em vau enllorar, que em vau nombrar públicament i tot això.
0: Per això que tu l'has sentit després, què? Dis-mos, fiquem-nos una nota.
3: El problema és que jo no vaig poder vindre, que és el que parlem. Lo vaig sentir, com sempre el sento, quan puc online.
0: Sí,
3: m'entens? Però, claro, quin problema hi ha, que jo hauria picat en directe. Però és que si no puc vindre, és que no puc picar tampoc.
0: No quedava bé. Bueno, avui lo que hemos fallado es el director exclusiu.
1: Pare de família.
0: Ha tornat a fallar?
1: Sí, com era l'àudio, sí, sí.
0: Bé, està bé.
1: Però també l'enyorem, també.
0: Sí.
1: També la trobem a falta.
0: Va, enviem-li una salutació.
1: Va, vols d'ànims.
3: També mos escolta, també mos escolta. També
1: mos escolta. Ara podem parlar amb el nostre pauet? Si no mos deixa parlar. L'últim programa tenia ganes de micro, tenia llengua.
3: Pobre,
1: no havia
3: dit que
2: parlava. Ha de ficar ordre, ha de ficar ordre.
0: Lo que vull escoltar la gent, que parli el programa.
1: Que parli, ja,
0: avui, i com sempre, ja ho saben, que tenim un número de telèfon que volem que mos truquen. Que mos truquen, que compartisquen coses en nosaltres, a veure qui mos escolta, si mos escolta algú. No, que mos truquin. Recordem el telèfon o què?
1: No, perdona.
0: A veure què?
1: Pugem aquí l'aposta. Lo primer que truque al 647...
3: No, 674.
1: 674. 674. Que sóc dislèxic.
0: Ah, va.
1: 674. 897. 1, 2, 7.
0: Sí.
1: S'emportarà.
3: Repetimos para bingo.
0: Que s'emportarà.
2: No ha quedat clar, per favor. No. Serietat.
1: Vale.
3: Vale, va.
0: Anem d'un per un. Un per un.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
3: Molt bé, Calo, molt
1: lo
3: bé.
1: Lo primer que truque s'emporta 3 entrades per al Tardeo Fest d'Antena Caro. Tardeo Antena Caro Fest. Dos, diu? Sí, així?
0: Sí, més o menys.
1: Però el que ve s'ha de dir... Ah, perdona.
2: Ha d'aprendre quan ja has subit de música, vale. No xafar-nos, vale? Sí.
1: Vale. Però tornem a intentar.
2: Sí, va, tornem a provar.
1: Tres entrades per al Tardeo de Antena Caro Fest. Ara me sap que venia el subidón.
0: No, però, avui no n'hi ha.
2: El subidón lo dic jo.
0: Avui no n'hi ha llegat.
1: Tres entrades espectaculars. Després seguirem parlant del... Tardets d'Antena Caro.
0: Avui hi parlarem i molt hi parlarem. Sí, no. Hi ha moltes coses a comentar, home. Ho hem de comentar tot al detall del que passarà el diumenge.
1: Pensa que per a comprar les entrades, el nom de la pàgina és xungo, eh? Xup, com era per a comprar les entrades?
0: Tuc.
2: Ara ho sabrem. En breu ho sabrem, que tenim aquí els especialistes per a que mos expliquin tot.
0: Deixem-ho estar de moment, eh? Ara centrem-nos en nosaltres, en la nostra intimitat.
1: Què?
0: Nati, què?
1: Què mos portes?
0: Que, a veure, mos vols contar alguna cosa? Mos has de parlar primer, que nosaltres el primer dia vam parlar de què parlaríem aquest any. Què faríem? Tu què? Què tens pensat fer esta temporada?
3: Jo, com sempre, deixar caldo els polítics. Deixar caldo. Home, claro, tio, a veure, si és la secció de societat, és la secció de societat.
1: Ets la crítica.
0: Home, ara ho tindràs a tot en les eleccions que han convocat i tot això, ara ho tindràs tot al pelo. Tot
3: a punt de caramel, m'ho han deixat.
1: Sí, no.
3: Però, bueno, és que ja no és les eleccions, eh? Si començo a parlar, no pararé. Eh?
2: És el follonero de bona
1: frente. Notícies.
3: És que portem una temporadeta. Que és el que diem, tu fiques a Donald Trump cap davanter, lo puta, perquè, bueno, pues té la butxaca per a fer-ho. Uh-huh. Però és que arrel d'això, que si Ceuta, que si no sé què, que si no sé què. És que no acabaríem mai.
0: No acabaríem, la llista és
3: la gasolina, la crisi de la vivienda. Mira, Mari Carmen. Les votacions d'aquí no res.
1: Mari Carmen. Dios la tengo en su gloria.
3: Compte que a partir de la setmana que ve, que jo ara ja començo a tindre el turno de matí, que és d'hivern, que la piscineta ja no mos banyarem més, la tinc limpia. Si algú vol vindre a esmorzar, pot vindre a esmorzar, que la piscina està limpia i fa goig. Però si jo ara me dedicaré en dimarts i en dimecres per la tarda a pegar la volteta pel poble.
0: Ara encara que no passa res.
3: La volteta i a veure l'opinió. I que, també, l'any passat jo ho demanava, per favor. Tenim un WhatsApp. A veure, comenceu a espavilar-vos de dinar, tia. Este tema l'has de discutir. Jo durant la setmana me documento i el dijous, quan féssim el programa de ràdio, se discutix, però per favor, ajudeu-nos a fer el programa. Estic farta de reclamar-ho. Societat, que jo estic per algo. Jo sóc matxacona, vosaltres exponeu temes al WhatsApp. 674-89-71-27. Per favor, envieu-mos whatsapps.
2: Torna-la a dir, que ara mateix estan agarrant el mòbil.
3: 674-89-71-27. Recordeu-ho, ex? Vos demanem que mos ajudésseu a contribuir en el programa. Jo faig a societat, pues tio, envieu whatsapps, que jo llavors ja em documento, pego la volteta per Roquetes, per la Ravaleta, si comem a Llargo dins Tortosa, i a donar pel cul a veure si arreglen alguna cosa.
2: Has dit Tortosa?
3: Per
2: Tortosa?
3: Ansiga.
2: Ha dit Tortosa?
3: La societat no, és la societat de tot arreu. I l'opinió no és la mateixa a l'altra banda de riu que en esta banda de riu, i a vegades s'han de comparar les opinions.
0: Se menjarà el micro, eh? Cada vegada està més a prop del micro, no sé.
3: Sí. Que a vosaltres no vos costa la vida a la butxaca,
0: hombre,
3: o què?
0: Si em costa.
3: No hi ha ningú que digues, hòstia, bé, sobrat que vaig.
0: Enllorava, està roble.
2: Ara, Calu, recorda per què han de trucar al que en tenen a Caro avui.
1: Per aconseguir 3 entrades per al tardeo de Antena Caro Fest. És que no, m'ho heu de ficar en braille si no ho sé. Que se fa la festaca, eh? Espectacular. No,
0: impressionant, la festaca que hi ha muntat.
1: A les pistes del volei. Del voler platja de Roquetes al polideportiu, com si això,
0: a l'antiga piscina, tothom ho coneix, han tastat la piscina de Roquetes de tota la vida, pues.
3: Però escolteu-me una cosa, ara una pregunta. Que jo pensava la setmana passada, eh?
1: Volia dir que és el dia 11 d'octubre.
0: Ai, mare, que
3: me fa temps. L'octubre és el diumenge, no?
1: El diumenge.
3: Però escolteu una cosa, jo hi pensava que això ho fan a la pista de vòlei, no?
1: Sí.
3: La pista de vòlei no és de terra? Què farem, un Monegros? Farem un Monegros, perquè damunt ensenyava bon fin de setmana, allà la terrada i tot.
0: Nati no hi ha anat molt, però hi ha a veure les
3: olis. No hi ha anat cap vegada, no vos enganyarem.
1: Hi ha una pista i al costat és tot, és en hormigó i guapo, com tot.
3: És a dir, en teoria en tenen dins la piscina, és en terra, és la pista de vòlei.
2: O sigui, el que és la pista de vòlei platja és una pista de futbol sala, més menuda que una pista de futbol sala, plena d'arena, però després tens un munt d'espai i un munt d'esgambi i un munt de zona.
1: I césped, i està espectacular.
3: Pues sí que ets, ho sento, però no hi ha anat. Pues bueno, quanta gent de Roquetes no hi haurà anat com jo, suposo.
0: Pues ara teniu l'oportunitat. Teniu l'oportunitat
3: d'escapar-nos.
0: Perquè és una zona espectacular i quan se pon el sol hi ha unes vistes i l'observatori. Molt bonic.
2: Lloc privilegiat.
0: Molt bonic.
3: Vaya propaganda, hem fet en un moment, eh?
2: Però, espera. Calo, per a què han de trucar? Que no veig ja on han de trucar.
1: Tres entrades gratis, no nominals, que podeu vendre o regalar un cumpleanys, al 674-897-127. Lo primer que truques, se les emporta.

0: Avui serà tot temassos i temassos, eh? Avui serà tot musiqueta, l'Olle Pero ja m'ha dit que em ficarà tot. Saps allò els lletres de l'altre? Bueno, què? Voleu comentar alguna cosa més? No, més o què voleu?
1: No? Saludem a Pau des d'aquí.
0: No, ja l'hem saludat, no cal saludar-lo unes vegades. No saludat.
2: Pau, que truque Pau.
0: Ah! Ho fiquem a prova, veure si escolta el programa en directe o què fa, no?
1: No és mal, és.
2: Tito, què?
0: Què vols fer?
2: Jo, el que tu manes.
0: Tenim feina de comentar i tot el rotllo, no?
2: Què?
0: Què?
2: Noticietes, Nati, portes notícies d'actualitat? Alguna...
3: No, hem fet un mínim repàs, però és que és el que diem, allargaríem molt, faríem llarg, mos faltaria temps. I hi ha cosetes per a parlar.
0: I la gent ja està cansada d'escoltar ja tots els temes estos, ara, que si les eleccions, que si la gasolina, que si...
3: Això, sobre la marxa anirem parlant.
0: Molt bé. Doncs, fiquem un tema...
1: Temacle.
0: Fiquem un tema així fresquet que avui l'ha dit Nati.
2: Perquè
0: jo l'he dit,
3: Ai, sí, nois, esteu al tanto, eh? Oh, que és gràcies. I estan fent l'últim petardo i s'ha acabat, eh?
2: En lo que ha plogut, quasi diuen foques, gràcies.
3: En lo que se digui com vulguen, però realment... Molt bons, molt bons. Farem un petit record. És una miqueta lenta, però no passa res. Perquè
0: com se diu?
3: És una de les més bones.
0: Quina és? Com se diu? Porto amb mi les coses que em vagin. Ui, no l'escoltes, mira, ja l'estem escoltant.

0: És lenteta, és així lenteta, però molt bona, eh? Molt, molt de sentiment, eh? Oh, que és gràcies, que és la gent que estimo. Quin tema que l'hemos aportat avui, Nati.
1: Molt bé, Nati, m'ha encantat.
0: Sí, sí, ha entrat per tot lo grande, Nati.
2: Bonica perquè sí, bonica perquè sí, que és el que parlem. Esperem que d'en quan en quan faiguin algun concert, perquè realment los enllorarem.
1: Aquest, gràcies.
2: Los enllorarem. Són bons.
0: Bueno, entrem en matèria del que portem avui, dels nostres convidats i tot això, que tenim molt que parlar, hem quedat, eh?
1: Avui és un repte, dites, primer directe en convidats, eh?
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: I anem a contrarrotge, eh?
0: Bueno, però n'hi veig algun per aquí al costat que m'apareix que ja té el Platinum i 12. No sé perquè si... ha vingut unes quantes vegades.
1: Tinc tants programes com nosaltres.
3: Però... Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció. Tenim trucada, atenció, atenció. Tenim trucada. Sí, sí.
0: Ai, mare.
3: Espera un moment, que se m'acumula la faena.
0: Estic emocionat.
1: Para...
3: Vale, bona nit,
1: bona nit. Bona tarda. Bona tarda, si m'ho sent, si m'ho sent.
0: Aló?
1: Espera, espera, problemes en directe, Tito. Ara hem d'anar a fer veure que estem xerrant.
0: Que no passa res, que tot està dins la normalitat.
1: És que això...
2: Tranquil·la, no patisquis. Tu, si es penja, torna a picar.
0: Però bueno...
2: Tinc problemes tècnics.
0: A l'Hormiguero, Pablo Motos, també li passen. No mos passaran a nosaltres.
2: Estos són coses del director.
1: Això és tipus los d'estos de llamada d'estes que et cobren a 3 minuts o minut.
3: Continueu, que en breu los tenim. En breu los tenim, continueu.
0: Vale, pues ja el rescatarem.
2: Teniu la llamada, ei? Jo que estic al dia de les estafes, ho sabeu que a partir del dia 17 d'octubre, però bueno, també vos ho diré, el govern va dir que a partir del dia 17 d'octubre... Vosaltres vos recordeu de les trucades, sí, però... que jo vaig dir?
0: Sí, eh?
2: 900 no. i pico, sí, 800 i pico, posar a partir d'ara verem 400.
0: Ara van uns 400.
2: El govern los ha exigit que unifiquin un prefix per a totes les llamades comercials per a que nosaltres us poguéssim identificar. I no mos calgui anar bloquejant números i spam d'aquí i spam d'allà. Ara no podran picar d'una mateixa companyia 40.000 números.
1: Va, va.
2: Seran 400.
0: Vale, los verem abans, els diaris.
2: Correcte.
0: Bueno, mentrestant recollixen i recuperen la llamada, nosaltres continuem, no?, a la nostra, sí, a presentar els convidats que tenim avui aquí al costat. A veure, va, aquí tenim... Mira, mira, jo el tinc aquí pegant-me copets tot el rato, és que és jaqueta, saps?
1: A veure si...
0: Hola, Pau Mestres, què tal? Espera, espera, espera, espera, espera. Diem-ho bé. Pau Mestres.
1: Mestres?
0: Mestres, que
1: jo,
0: després me mal de si em deixo la est.
1: Jo no ho sabré mai.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I tot, lo bo per al final, lo bo per al final.
0: Lo bo?
4: Lo bo per al final.
0: Sí, lo bo per al final. I qui més tenim aquí? Lo gran senyor... Jesús Garros.
1: Hòstia,
0: bona tarda, que senyor Jesús.
1: Has dubtat, eh?
0: No he dubtat. Estava mirant, com, no, estava mirant com fer la R. No,
1: t'ha vingut el trauma de l'última vegada que...
5: Pensa que vinc nerviós, que
1: estava
5: el senyor
0: Carlos.
1: Sí,
0: sí.
1: Que sàpigues que només he vingut perquè m'han dit que no venies. Però bueno, ja que estem aquí, què?
0: A veure, no res, parlarem del festivalet ese que tenim muntat el diumenge, no? Que primer havia de ser... Ja no me'n recordo tampoc quin dia havia de ser.
4: El dia 3.
0: El dia 3 d'octubre havia de ser, molt bé.
4: Però escolta'm, tu qui ets?
0: Hòstia. Bueno, la gent no ho sap, portem un catxon en això de tu qui ets perquè hem gravat vídeos i bueno, m'ho hem rist molt i ell me pegava copets al pit i tu qui ets? I com ho hem gravat tantes vegades que som així de bons, doncs mos toca gravar unes quantes vegades i claro, vaig acabar amb el pit tot morat, saps? Dels copets de Pau.
4: Te va tocar a urgències i tot, ja?
0: A urgències quasi vaig de les vegades que em vaig tirar en terra de les teues gravacions també, això també t'ho s'ha de dir, eh?
4: Jo també donaria gràcies a Marci.
1: Marci.
4: Marci que mos ha... Això,
1: mos ha gravat, hem dit.
4: Gravat. I també agrair a Tites i a Jesús, que si sense ells això no podria ser.
0: Ara
4: mos
0: farà caure.
1: Tercera edició, ja.
4: Tercera edició.
1: Comença a marcar ja un nom de l'Antena Caro Fest.
0: Este serà el que petarà.
5: Enguany s'ha fet de rogar,
1: eh? Sí, sí, sí.
5: Però serà lo definitiu.
0: Este serà el que petarà. Jo crec que sí, tinc les esperances que està any braç.
4: Però no vull acabar jo, eh? Jo vull seguir, eh? Home, si tu vols acabar, acaba.
5: Pensa que l'any que ve és l'aniversari.
4: Home, doncs per això ja ho dia.
5: El regidor se rascarà la butxaca.
0: L'any que ve són els 40, los 40 anys. Los 40 anys anava a dir de Paco, no, Paco no, Paco entre uns quants més. Los 40 anys d'Antena Caro, però si encara ho relaciones, Antena Caro, Paco. Antena Caro, Paco, però...
4: Així tal qual.
5: És Antena Caro, Paco.
1: I que venen eleccions.
5: L'any que ve és...
1: Nosaltres a la Roda Cristo hem ficat un busson de sucedències ja.
5: Ja està ple, suposo.
1: Home, està reventant-ho, és que mos tenen abandonats.
0: Bueno, tornem a el que estàvem, anem, que hi ha molta informació d'este festival. Bueno, s'havia de fer el dia 3 d'octubre, la gent suposo que ja està al cas. Espera, que no sé què en diu.
2: Trucada.
0: Tenim trucada?
2: Va, a veure.
0: A veure, que tenim trucada.
2: Estem en directe.
0: M'has de tirar alguna cosa, que al cap, per que m'entera.
1: Hola,
0: què tal? Qui tenim?
6: Hola, bona tarda.
1: Loro!
0: Pues ja està veu més sola.
1: Més sola,
0: eh? A mi em sona molt esta veu.
1: Sento olor... Quan sento esta veu, sento olor
6: a teca. Cabo, a veure, el primer que rere en canvi és una camiseta, eh? Uah!
1: Tens tota raó del món.
4: I a mi també.
1: Escolta'm, Joan.
6: Guanyen per a tots.
1: Escolta'm, teòricament avui estan els màxims implicats perquè la tingues. Teòricament l'han de portar, vale?
0: Teòricament.
1: Tu truques per Joan perquè si
6: per les entrades.
1: Per les entrades, sí, senyor. Yeah! Molt bé. Espectacular. Pues no et preocupes que són teues, Joan.
0: Les camisetes no, ah, no sí, estan i les entrades no sé si tampoc.
1: Bueno, de moment les entrades li portarem segur així. Les però què vols estar escoltant, Joan? Però vols escoltar més?
6: Sí, a veure. Claro,
1: per la tele, veig. Per el cotxe, si estàs en el cotxe a casa, Alexa, fica fer punyetes.
0: Per la FM, la ràdio, per la WWW, pot ser diverses.
3: No, i cal recordar que tenim una aplicació que es diu Antena Caro, que si la busques al Apple Store o al, com se diu, l'Android?
1: L'Android és...
3: Google, què?
1: Android és Apple Store i Store, no?
0: Sí, perquè moltes vegades diuen que no tinc ràdio per escoltar-la.
3: No, és
1: Joan,
3: a nivell d'aplicació.
1: Que tanquem a la primera trucada.
3: Sí, perquè hi ha gent en espera ja.
1: Espectacular. Joan, moltes gràcies, te portarem les entrades i que sàpigues que a partir d'ara tots els que truquen...
3: Pau.
1: Moltes gràcies, Joan.
0: Gràcies.
6: Vale.
0: Això emociona, eh? Les trucades, felicitant-te.
4: Però espereu una cosa.
0: Ai, mare.
4: Que està parlant en Jesús i en regalem tres més, eh?
0: Aquí ho tirem tot.
4: Seguiu trucant.
0: La gent que continua trucant. 674-897-127.
1: Marci, fes fotos.
0: No apareixeu.
4: Una altra trucada?
3: Continua, que ara en breu la fiquem en antena, si és que és una trucada. Igual mos volen vendre una enciclopèdia.
0: Si comença per 4, no la cap.
2: Correcte, si és el 4-6 que no contesta.
1: Jo volia fer una pregunta.
0: A veure.
1: Tercera edició. Música serà...
5: Enguany... Em tirar la cara per la finestra.
1: Vamos. Tres entrades més.
3: Jo encara no he sentit la veu de Jesús. Ah, bueno.
0: És que Jesús que a vegades s'allunya més el micro, saps?
3: Ah, vale.
0: I jo li aproximo, jo se l'he
5: fet. Respecte. Enguany hem apostat al 100% pel Remember i, bueno, com no, el tancament, el senyor Pau, que farà el que li donarà la gana.
0: Farà el que podrà, com sempre.
4: Jo, en teoria, me poseu Urban, però potser em prengui en màquina, o potser posen Paso Doble, o amb algun...
0: Lo que la pista dirà, eh? Lo que la pista dirà, ja està.
4: Això mateix.
0: Sunset Remember, que m'ho van recalcar, que enguany és Sunset Remember.
2: I la pregunta és... Se pot anar a demanar peticions en un moment al disc, ok? Com us diràs, fuig, pesada!
4: No, per mi sí, jo t'ho he posat.
2: Si no, podem pujar? Bo! No m'ho digues dues vegades a mi això, eh?
0: Ei, espereu-vos, que tenim una trucada. Tornem a tenir una trucada. Hola, molt bona tarda. En qui parlem?
7: Hola, bona tarda, me sentiu?
0: I tant, que et sentim, i molt bé, que et sentim?
1: Me sona, eh?
0: Qui ets? A veure, identifica't.
7: Ai, picada.
0: A veure, ara
7: jo us coneixo la majoria de tots.
0: Oi, mare.
7: Està calo?
1: No, és calo.
7: Està
1: calo?
7: Està calo? Està rati? Està aia pu de morena?
2: Lo llepero.
7: Vinga, va.
2: Estàs confundit.
0: No sé qui és,
1: Qui més, està per aquí?
0: Que és un... Però vindràs o no?
7: Home, per supost.
0: Home, però si has de vindre, sí, clar.
7: Que concejal de
1: Camins ve una
7: festa el
1: diumenge,
7: jo vindré.
1: No, escolta, primer que res voldríem saber el teu nom.
7: Sí, sí, sí.
1: A veure, Calo,
7: que tu
1: a mi no em coneixes,
7: o què?
1: Tu ets mac, tu.
3: Però el que volem és que la gent te conegui. Volem que la gent sàpiga qui és.
7: Rubén.
2: Ja us he conegut a tots, Nati, a Nati, a Llepú, a Calo. Mira, tu estàs segur que t'espera les entrades, no?
1: Escolta.
2: Pensa que en este programa no es pot picar per demanar una cançó.
7: No, ja ho sé, dona, ja ho sé.
2: La cançó la demanarem el domingue, Marc.
7: I no podem anar de quitar per poder vindre el juego, jo també, collons. Ja ho he sentit aquí, dic, vaig a picar. Vinga, va, anar a picar, a veure què va de fer.
3: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Ec, un fort aplaudiment.
1: Tres entrades.
2: Molt bé.
1: Mos havies tot donat la teva direcció, que te les enviarem en carta. Que hem arribat.
7: Ja
1: ves
7: si ets un carrer, tranquil. Quan arribaré a la festa ja m'ho
3: diré. Ordinari, ets un ordinari. Ah, correu ordinari.
1: I tu ets un vulgar. Tres.
7: Hòstia.
1: Lo tercer. Marc, que no tercer al trono, no tercer heredero. Han de caure dos meses, després ballant les turnes. Vale, no. Ets els grans, ets els grans.
3: Vale. Bueno, t'esperem, eh?
7: I una samarreta
3: entre
7: la
3: Carol
7: Festa,
3: me
7: la regaleu, no?
3: A veure. Bueno, tenim aquí el gran xaman, tenim aquí el gran xaman del festival, igual... Hi ha camisetes o no? No,
5: no
3: sé.
5: No? Estem fent reserva.
2: Les llançaran, Marc. A mi tant concert. A mi tant tard les llançaran de cada públic.
5: Pensa que per al senyor Rubens...
7: Aquí esteu de lo bueno a mejor, eh? Esteu los millones de roquetes.
3: Va, Marc, un saludo, tío.
7: Quedem
3: així, quedem així. T'esperem lo diumenge. Vinga, abraçadeta. Adéu. Que encara estic emocionat, eh?
1: Estava de tarda, jo, eh?
2: En definitiva, Jesús, has vist el personal del diumenge, no?
5: Només han passat 26 minuts.
2: Correcte.
5: Jo crec que una entradeta doble més.
2: Mira.
3: Si este programa dures 3 hores, Jesús les regala totes que canten. Sort que només teníem poc ratet.
1: 3 entrades o 3 entrades dobles?
5: No. Bueno, perdó.
3: Explica-ho bé. Al final, Tites, això com havíem quedat? Al final és qui truque, doncs té una entrada per ell i la seva parella. Vale. I ja està tothom qui truque. Vale. Són dues entrades, però això de les tres entrades...
0: Qui s'ho ha inventat, això? No això ho va dir en Calo, és allò que... Saps allò, el telèfon que va passant i que ara es va pillant, tot això?
1: Tinc un pantallazo que fica tres, eh? Puc buscar l'historial.
5: Sol crec que una entrada més doble.
1: Vale.
2: A veure.
1: Entrada doble, no?
2: Només per una trucada a la ràdio. Parla amb nosaltres. Sí, sí. Que es dona en aquell moment.
1: I aquí estem.
2: Dos entrades, són dos entrades.
3: Què vols més, collons?
2: Ni que fos una.
1: Parlats d'entrades. Si algú vol comprar, perquè no ha trucat, on es pot comprar?
4: A tuc.cat.
3: Tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tu
0: Sí, bueno. Nati, claro, que li
4: Nati,
0: fica...
4: Nati, sempre que jo sigui remei. Jo te la posaré.
2: Pau, bé.
0: Sempre bé, que sigui remei.
2: Escolta, a mi em diràs el que veus que jo quan vindré a demanar-te la cançoneta et portaré alguna cosa de fresqueta.
1: Que hi ha un asterisco.
2: Que tot no ha de
4: ser. Aigua en gas.
1: Hi ha un asterisco. Hi ha un asterisco. Ha de ser remember.
0: Ha de ser remember perquè és un tardeu remember. Però
4: escolta'm una cosa.
2: A veure
4: què... Que escoltarem, que escoltarem, que escoltarem.
0: Mira, tipo això.
1: I Happiness, no?
2: Happiness. Jesús ha dit que era un, un especial de remember.
1: DJs que vindran.
0: Ara mos ho explicarà. A veure, Pau, explica'm-ho tu, va. Quina cartelera mos espera lo diumenge? Quina cartelera, a veure.
4: Primer de tot...
0: L'ordenada és igual, si no me la dius ordenada
4: vindrà,
0: no cal.
4: Vindrà Xavi Tites...
0: A mi no calia que fos el primer.
4: Home, sí, Un servidor, també.
0: Ah, bé, molt bé.
4: DJ Piuli.
0: Ep. Aquí ja, saps qui és, fer, no? Aquí hem de fer ja un tamboret, ja.
4: Bueno, però tu pots explicar millor qui és,
0: DJ Piuli. Qui és DJ Piuli? Des de Digital Hits, un dels grans locutors de la ràdio de Digital Hits.
3: A veure, germans, a quina hora comença i en qui comença?
0: Sí,
2: Correcte.
0: Això començarà... Va, ja ho dic jo, perquè veig que no s'anima, que Jesús està aquí. Que... Començarà a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda començarà la música... podem dir ja que començarà la DJ Bluemix d'aquí de les nostres terres, ficant una miqueta de musiqueta allò per a començar a entrar, i començarem ja el No Remember. I després, pues, no diguéssim l'ordre, perquè encara no s'ha desvelat, és una incògnita l'ordre dels DJs, però mos acompanyaran molts de DJs del terreno, com és Dani Calau.
1: Dani Calau.
0: El senyor Guillermo Orgentó, des de la discoteca Mítics de l'Aldea. El senyor Pau Mestres, com ja he dit. El senyor Pau Mestres.
4: I després Javi Tites, també.
1: Sabem l'ordre, que és l'últim.
0: No, l'ordre l'he dit, el que m'ha aparegut. I després de cap de cartells tindrem dos personetes, un home i una dona, des de Digital Hits, ni més ni menys, DJ Pilluli i Leo Garriga.
2: Molt bé.
0: Vale? Ojo, DJ Pilluli i Leo Garriga. Dos dels locutors més importants de Digital Hits, en exitazo ara mateix, i a triomfar-lo, esperem.
1: Lo que veig que és, ja veig que és

0: Però això com va això? S'ha d'inscriure la gent o com
1: sí,
0: està?
1: Sí, està anunciat a Padel Colors, que són els col·laboradors i que han organitzat este torneig.
0: És a dir, que si algú es vol inscriure ara que no ho sabia, que ho miri a la pàgina del pàdel.
1: A la pàgina del pàdel està, i allí poden, bueno, hi ha links per a poder-se apuntar.
0: Ah, pues,
1: Padel Planca.
2: Ei, pues ahora bueno, conté la veu profunda sí, sí. que té Jesús. És que genera una
3: sèrie. Jo vaig pelota,
4: jo he acabat. Té una veu profunda.
1: Falta una trucadeta més.
2: La tenim, l'estem preparant.
1: Sí o no?
4: Sí o no?
1: Això mou, això mou.
4: Però hauríem de ficar alguna cosa, allí que tinguin una frase, com la tarjeta de l'Hormiguero, que diguin alguna cosa, no?
5: I llavors t'estima que sempre hi ha hagut també, per a...
1: Enguany, la veritat, hi ha una novetat. Tindrem cuina natros, vale? Evidentment, en gent preparada i faran un mitjàs...
0: Però què vol dir això? Bocadillos de brasa, no?
2: No, ojo, que estàs parlant en una professió.
0: Evidentment,
1: bocadillos com els teus,
0: no. És a dir, a mitjan tarda, si m'ho han fotut els cubatetes i tenim una miqueta de gana, què podrem menjar?
1: Bocadillos... patates
4: i callos, no? I molt de ron, eh? I molt de ron.
0: Els callos en su de mà, els callos en su de
1: mà. I una barra específica per a mojitos, per a que mos faran mojitos, aperols...
0: És a dir, jo si plego les 5 o les 6 no cal que m'apalanque.
5: Sí, sí,
0: me pego la dutxeta
5: i me puja. Que
0: no he de tocar el sofà.
4: Calo, està de moda, però tu i jo no sabem lo que és, eh? No sabem lo que és, està
5: de
4: cula.
5: M'acabo de dir...
1: Si me ho preguntes, jo tampoc. Sé que porta cava, m'apareix.
0: Això que has dit, què has dit?
1: L'aperol.
0: Home, l'aperol sí, eh?
1: L'aperol,
0: claro. L'aperol és com lo Campari, com lo nostre vermut. Això són begudes. Tenim una trucada en directe.
4: Bona tarda. Qui dona pas?
0: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Hola.
6: Hola, sóc Jordi.
1: Jordi.
0: Jordi.
1: Vamos, vamos.
0: No vos truques, Jordi, explica-mos, qui ets?
6: Vos truco de Roquetés.
1: Roquetés. Este
0: estàs apropiat, escolta.
4: Que li doni pas a Jesús, que me penso que Jesús...
0: Correcte, vore.
1: Qui és este Jordi?
6: No ho sé. A tu penso que et dec diners i tot.
1: Tu també. Que grande. Jo vull que digues el nom i l'apellit, eh?
4: Sí, sí.
6: No.
1: I com que no?
4: I per a què truca?
1: Muy bien, muy bien.
6: Per les entrades.
1: Jordi?
5: Per les entrades.
6: Home, per les entrades del dissabte.
4: Molt bé,
1: diumenge. Que grande. Pues que sàpigues que tenen les detalles.
4: Les ha guanyat.
6: Va, molt bé.
5: Si diu l'apellit.
6: Molt bé.
5: Si diu l'apellit.
6: Jordi Prades.
4: L'apellit i quants de diners parlem. És broma.
6: Home, en Jesús milions. Milions.
1: Pues moltes gràcies, company.
4: T'esperem, eh? T'esperem el diumenge.
5: Espectacular.
6: Vale, i les entrades...
1: Jordi, mos fiquem en contacte amb tu. Vale, vinga.
6: Vale, gràcies. Adéu.
4: M'acabem d'enviar un missatge. La gent mos escolta. Jo pensava que no mos escoltava ningú, però la gent mos escolta.
7: A tu no.
4: Mos han enviat una salutació, eh, Pau? Qui mos l'ha enviat?
7: El senyor Dani Calau, que mos està escoltant.
4: Un dels DJs.
5: Grande, Dani, grande.
4: Un dels DJs que punxarà, que estarà allí en la seva millor musiqueta.
5: És que com sóc humil i m'anava a fer autobombo, dic, no sé si ho puc fer, però ja que no ho diu mai, és...
4: Doncs ho dius tu.
5: Que estarà Calu molt allí presentant els artistes. Estarà allí Calu, donant-ho tot.
4: Tens raó.
5: L'espectacle.
4: Jo també et faré companyia.
5: Tens raó,
4: Calu.
5: I va, escopeta.
4: Escopeta d'allà.
0: Escolta'm una cosa, però què passa amb tu?
5: Què és?
0: Tu vols cobrar un aguinaldo a Nadal? D'algun puesto guante, però vols que et pagui l'aguinaldo?
4: A ti també estarà presentant en tu.
0: No, jo presentant no, però a l'hora que arribaré.
4: És igual, tu tranquil·la.
0: Nati vindrà, t'esperem.
4: T'esperem.
0: Jo en algun moment... Què és?
4: Quan començarà el bo, vindrà Nati.
0: Així presentaràs tu els dijous, eh?
5: Sí, gratis, Nati, que ho faig.
4: Val la pena dir... Bueno, això de gratis. Això de gratis, quan li vaig oferir que m'ho van dir, sí, Calu, no sé què. Calu em va dir, vale, de veure no me'n farà el
0: tant. Correcte.

0: escoltarà, no?
1: Pensa que surt més car que pagava.
2: Que va, tres cervesetes com tot. No, home, no.
0: De quantitats no vam parlar, només me va dir que...
1: S'ha de renegociar. Que me quedan un bocadillos. Ha d'entrar.
0: Recordeu telèfono, per favor, perquè han de regalar entrades. Va, sí, recordeu el telèfono, que estem generosos avui. 674-89-7127. 674-89-7127.
3: Queden 24 minuts de programa. Són els vostres 24 minuts per aconseguir l'entrada.
0: ¡Vamos!
3: Sí, senyor.
4: Al tardes, durante la cara.
0: Me sento DJ. Sí, sí, avui estàs ficant de musiqueta, eh? Sí. Bueno, com la musiqueta que sonarà, la musiqueta que sonarà el diumenge. I què més mos han deixat, Jesús? Hi haurà animació especial, ficarem alguna cosa,
1: Jo crec que hi haurà moltes sorpreses durant la nit.
0: Hòstia.
1: I, bueno...
0: Si són
1: no,
0: sorpreses...
1: No podem...
5: Però tindries ganes de dir-ho, eh?
1: Sí.
5: Te veig
1: moltes,
5: en els ganes.
1: Moltes. Però no es pot.
5: Ahí.
1: Espectacular.
5: Les bones coses sempre s'aguarden, diuen.
1: La veritat que... tenim molta il·lusió ficada. Bueno, jo no puc donar només que les gràcies a Pau, a Tites, bueno, a tot, i més gent que hi ha detrás, però bueno, que com el senyor Jordi, el senyor Marci.
0: Marci, que també tenim per aquí.
1: S'està deixant la vida.
0: El que fica els bitllets i fa tot això i gravem.
1: I bueno, los del pàdel, pues bueno, també estan col·laborant moltíssim, estan donant molt de bombo, i tota la gent que de veritat que no es veu, que està de tas per a poder fer realitat tot el que passarà el diumenge.
6: No, mira, tu ves, després de l'escenari que vam muntar l'any passat.
2: Vaya que
6: sí. Era ahí de un pepino
0: escenari. Vaya que sí. Enguany serà el mateix o millor, eh?
6: És que no hi ha cap opció millor que dir, hòstia, este diumenge que demà festiu. M'entens? Que per això sí que som tots espanyols, perquè tot el que ocorre... Ens ho demà festiu, però me'n vaig aquí dalt, que es fotrà un temps de puta mare, papà, quatre bailoteus, un bocadillet, dos cervesetes, que t'animes, que no sé què...
3: Ja. És important dir que és una festa familiar, o sigui que tu pots anar amb uns fills molt menors, sí. Sí que és veritat que és per a majors de 16 anys, els menors de 16 anys han de vindre acompanyats en la seva autorització firmada i tot el rotllo, però que és un festival familiar que, claro, estem destinant, no, el festival a una gent més gran, i esta gent més gran, no, que ja tenim 40, 45, tal, que tenim crios, i els que no tenen crios també, evidentment, doncs poden vindre en família, podrem sopar, com preguntava Nati, i es pot escoltar bona música, i la zona en si permet això, permet fotre't el meollo del ball, o pots assentar-te, sopar i petar la xerrada mentre estàs sentint de fondo la bona música.
2: I no surts del poble.
5: I sobretot,
2: que recordeu... Que no és el que diem, anem a tot arreu.
3: És important.
5: No això, això mateix, Nati.
3: Això és el que dius, Nati.
2: No cal ni tocar el cotxe. Com
3: jo no sé si ho petarem o no ho petarem, però per lo menos que donar visibilitat a la ràdio municipal, que és el nostre objectiu, i donar oci o l'oportunitat de sortir de festa al poble anant caminant o que te porten
1: i en la família
5: els menors
1: no paguen
5: això mateix,
1: menors de 16 anys,
5: i recordeu que si no tiro l'entrada tuptup.cat.
0: Compreu-la, que encara esteu a temps, ara que en queden.
3: Estan reduïdes encara?
1: Sí.
2: Bueno, i ara una pregunta.
5: Nati, dispara.
2: Com va l'entrada?
1: En estos moments, hasta el dissabte de matí, 10 euros.
2: Correcte. La pots comprar a taquilla?
1: Sí.
0: I quan valdrà?
1: M'apareix que eren 12 euros.
2: 12 euros? Pues entra no, algun cubat, algun refresc?
1: No entra res, perquè la veritat és que...
2: S'han de pagar els dijous, que es va molt bé.
1: El cartel és molt elevat.
2: Correcte.
1: I és impossible. Doncs
0: pues que les compren ja, que s'estalvien... Mira, pues si van una parella, s'estalvien 4 euros, no? Dos d'un i dos de l'altre, t'estalvies 4 euros.
1: Però això no consumis jo.
5: Això mateix.
2: Correcte.
5: Estres tu. Però, Xavi, jo t'he de dir una cosa. Me penso que agafaré i vos sorprendré els dos.
0: Quan, ara?
5: No, ara no. El diumenge.
0: Sí, hi ha sorpreses.
5: Sorpreses que potser vaig posar Urban i jo posaré un minut d'Urban i el resto Remember.
3: Ah, bueno.
5: Me'ls mataré jo, si fa falta també.
1: Home, jo l'he vist punxar Remember i... No te desperdici, eh?
5: Jo tinc un flash teu, saps de quan? De cap d'any.
0: Bueno, jo i ell vam coincidir no fa molt, junts a cabina, a la Raval de Cristo, i també vam fotre bona metja, maquineta. Vos de maquineta bona.
3: Jo crec que el Remember és que agrada a tothom, tio.
5: I més el hi ha joves que els està agradant més ara.
3: Molt. Sí.
5: Però molts, sí, sí. Els joves que munten ara els agrada bastant.
3: I fa un moment parlàveu del cartell. Jo crec que és superimportant destacar el cartellasso que hem fotut i a nivell paritari. O sigui, hem aconseguit dos DJs dones, on costa molt aconseguir DJs dones. Pues jo crec que està molt ben compensat.
6: Molt bé, molt bé.
5: Per
6: motius personals, la Munu no pot vindre, que també és un artista local brutal.
0: Havia de vindre, però al final, pues, per els motius però, que ella personals, però, pues, no pot estar.
6: Vegada,
0: i...
6: Però una vegada més, de la cara postant per l'artista local.
0: Sí, clar.
6: Espectacular.
5: La millor ràdio de totes.
6: Tito, saps què passa ara?
0: Ai, mare.
6: Que ara toca la trucada inesperada.
0: Ara toca ja.
6: Ara toca, Tito.

0: Pues bueno.
1: L'últim dia va estar molt bé, eh?
0: Molt bé.
1: A veure si avui també...
0: Això ho decidís lo bombo, tita.
1: Ah, sí? Jo bombo? Vale, va.
0: Lo cedim per a la gent que, si no us va poder escoltar l'últim dia, la trucada inesperada és que jo tinc un bombo ple de números de la meva agenda.
1: Sí.
0: I llavors fem un rum, rum, rum.
1: Una mano inocente, surt que pujaran a ti mateix.
0: Una piloteta.
2: A veure qui li tocarà, provet meu.
0: I aquí surt i li truco.
1: Ja està, eh?
0: Vale.
1: Així mateix, tal com ho diem. A veure, va, anem girant, fiquem l'efecte de...
3: Oh. Això se prepara.
0: Espereu. Sabeu que no sé llegir. Oliver.
1: Yep.
0: Oliver Sastre.
4: Hola.
2: Oi,
0: vale. Té dos números, això és que és important. Vale, pico en este.
1: Sí, el primer que veies, de moment.
0: A veure.
1: Si us truquem a l'altre. A veure.
0: Si tenim sort.
1: A veure. Hola. Hola.
3: Calo, has activat el Bluetooth.
1: Ara sento.
0: No. Ara està activat el Bluetooth. Sin respuesta.
1: Oh. Tenim plan B o no?
0: A veure, sí.
1: Tenim l'altre número. De moment.
0: Tornem a provar. Que pot ser... L'última setmana van contestar els dos, eh?
1: Bueno, a vegades pot passar. No, les coses en directe, eh? Que me passen, a veure, no?
0: A veure, podem trobar un altre número en qualsevol moment, eh, Tito?
3: Sí, però jo hagués tingut que sentir algo aquí.
0: Ja, però jo estic connectat.
3: Però a la trucada
0: sí.
3: Li has de dir per on vols que surti la trucada.
0: No, jo l'hi dic,
3: A veure, ensenyem-ho.
1: Sí, home, que ja ho envia, que cal. Hector, el que són tecnologies i tot això, ho té molt dominat, home.
0: No ho sentim.
1: A veure.
2: Com hem canviat.
0: Oh, que llàstima.
1: Bueno, nosaltres continuem. Continuem parlant del diumenge, eh?
5: Comencem a les 5, no?
1: A les 5 de la tarda.
5: I a quina hora acabem?
1: No
5: hi ha fi, no?
0: No
5: hi ha fi.
4: Bueno, depèn de tu.
1: No és rato que aguantis allí.
5: Mira, espero aguantar més que l'any passat.
1: Bueno, és que si comença a les 5 de la tarda, si ell comença a les 5 de la tarda, anar per allí, igual no sé si arribarà molt...
5: M'has preparat una colxoneta per dormir,
4: això
5: no?
4: Això també és el resultat d'un bon dia.
1: Claro.
5: Pues sí, Jesús, sí.
4: La veritat que...
5: 3 anys ja, aquí batallant, pim-pam, pim-pam.
4: És el tercer any i només puc dir que els dos anys anteriors han sigut apoyo 100%, altruistament, que sempre ho he de dir i ho recordo. No m'han dit mai que no a res. Llavors, la veritat, no puc, no tinc més paraules que sol agrair.
1: Agraïment. Treu
6: un moment i torna a ficar.
1: Nosaltres continuem
3: aquí parlant.
1: Ja, continuem parlant, això. Ja està.
5: Nati, què t'esperes del diumenge?
2: Ai, no ho sé. Pensa que en diumenge jo acabo els dinars. Jo puc arribar tranquil·lament.
5: A quina hora acabes?
2: A les 5 o les 6. Jo quan acabo, que se'n va tothom, llimpio i llavors tanco portes i me'n vaig.
5: Jo crec que algun dia tindràs de posar un cartellet. Avui no treballo. Que també tu
2: algun mereixes. Algun dia ho he fet. El problema és que només ho pots fer un dia. No et pots engrescar. Sí. Que llavors te crucifiquen.
5: Te
2: diuen, el diumenge passat, i mira que fiques la pissarra 3 setmanes abans i passa pel costat i dic, hòstia, jo no me'n vaig enterar, dic, a veure, tio, però un diumenge que m'agarro lliure l'any, bueno, és igual que en dilluns
5: bueno,
2: tinc festa.
5: Bueno.
2: En dilluns tinc festa, Pau.
5: Sí?
2: Lo daremos todo.
5: Això mateix.
0: Oliver Sastre m'ha enviat un WhatsApp, no puc.
2: Ai, pobre, deu estar treballant. També té...
1: Bueno,
2: també té moltes coses al cap, eh?
0: Oliver, o estava clavant el coll de pato o si no, no té vergonya per no contestar-me.
2: A aquestes hores el coll de pato que dius tu va ser que...
0: No el subestimes.
1: Bueno, que no passa res.
0: Tornem a traure un altre paperet.
1: Va, un altre paperet, a veure. Nati, va, vingues. A veure què surt aquí.
2: A veure.
1: Jefe?
0: El meu jefe.
1: Sí que li hem de parlar de les vacacions, a veure si és
2: veritat. Pensa que t'acaba de donar vacances. A veure si per una mala et jugaràs les vacances.
0: Ja,
2: puta, vaja. A veure, tot bé. No siguis animal i tot això que es diu.
0: Vaig a trucar-li, va.
1: A veure, truquem-li, va.
0: Jou. Senyor Isidro.
1: Isidro, eh?
0: Isidro.
1: Va, a veure, Isidro.
0: A veure.
2: Sobretot per... que no juguis.
1: Ara sí. Ara sí que va. Hi ha bon rotllo, no?
0: Ah,
1: sí? Home,
2: bé, i si li pica per telèfon, tu mateix. Bueno. I ja veurem directes, saps?
0: Hasta ara sí. Hasta ara ja, ja, no sé. Demà ja ho veurem.
7: ¿Qué pasa, chaval?
0: Uy, buenas tardes, jefe. ¡Vamos!
7: Primero te que... que no vas.
0: No, escúchame, antes que digas ya nada, que nos podamos ya arrepentir.
7: Ya vas. Ya vas tocado.
0: No. Jefe, estamos en directo de Radio Antena Caro. Estamos
7: libres, vale,
3: tocado y hundido.
0: Estamos en la radio en directo y está escuchando mi mujer.
7: Pues saludos a toda la audiencia.
5: Calu, vaya jefe molón que tenés.
0: Pues nada, que hago una sección que sale una pelotita y tengo que llamar al número que me sale. Me has salido tú, por casualidad. Y digo, pues, pa'lante, ¿eh?
7: Muy pa'lante. Bien.
0: Pues te quería preguntar, ¿las vacaciones? ¿Lo has visto?
7: Tú nunca.
0: Yo, que tengo contrato de esclavo, es verdad. Vale, jefe, nada.
7: Que... ¿Sabes una cosa? Que es, te va a costar caro el otro día hacerme mover 18.000 kilos.
0: Ah, es verdad. Es que me van a decir que ya había un silo 8. I no bastava per treure un registre i van caure 18.000 quilos que vam tindre que palejar. 10.000 los hice yo solo, eh? El resto vosotros. Pues nada, Isidro, nos vemos mañana, va.
1: No li regalés unes entrades al teu fill?
2: No, no, no. No, no, no.
0: Escolta, ells ni veig si entra, eh? No esteu preparats.
5: O no, vols... tranquil, que estic jo.
1: O no vols veure el festival allí en tu i això.
0: Me están diciendo que te puedo regalar dos entradas para el Antena Caro Fest el domingo 11 a las 5 de la tarde.
7: ¿Para qué?
0: Para venir, para poder entrar al Antena Caro Fest, un tardeo que hacemos el domingo aquí en Roquetes.
7: Uy.
0: Que después dices que no hacemos nada en Tortosa, que está todo muerto.
7: Hombre, tuve que salir corriendo de Tortosa yo, ¿eh?
0: Algo habías hecho. Pues, vale, Isidro. Pues mañana va, te las envío por WhatsApp, que son así digitales.
1: Ah, te esperem al festival, que xerraràs, va, que xerraràs.
0: Nos vemos mañana. Un abrazo.
7: Hasta luego. Venga, audiencia. Ah.

0: espectacular, eh?
1: Ara agarraria el micro i ja... Vinga, va, que subimos, eh, Pau? Hòstia, quines ganes.
2: No, ranques, que demà encara sí de treball.
3: Ganes, a veure, en este tema, com ho faríeu, senyor DJ Tites, com ho faries?
1: Lo que, què vols fer?
2: El que faria, lo mateix que fa sempre. Baixa una miqueta, baixa una miqueta, la luz, va, venga, pega!
0: Calo, puja a l'escenari, ja ens en planxa.
3: Disculpeu, però, disculpeu, però a temps, suposo, no? Perquè no ho han fet.
0: Abans que res, i per acabar el tema de la meva secció, veus, Jesús, com és un jefe simpàtic? Vale, ja podem continuar.
4: A mi em dedicaves cançons.
0: Ja. I estava enamorat.
4: Tinc les gravacions. Dedico la cançó al meu jefe.
0: A la jefa de l'empresa Jesús Garrós i de ton cunyat, hòstia, ton cunyat, lo Paleta.
4: Lo Balaguer.
0: Balaguer, que sap que està allí treballant al sol, pobres, dic que sàpiga que jo estic treballant en l'aire condicionat a tope.
1: Jesús fa pinta de ser jefe d'aquells molons que s'emborratxen els treballadors, eh? Tal com ha de ser, així, simpatises, eh? Veus com s'assenyalen? Fa quinteta.
0: Només a partir del dijous.
1: No, claro, claro. A partir del dijous.
3: Ai, mare de Déu.
0: No, fora conyes.
4: Com a treballador, jo crec que Calu no es pot dir res més que un 10.
1: És treballador.
4: Com a treballador.
1: Lo mateix té de treballador que... Bueno, sí.
4: Però com a festa, un 12.
1: No volia dir.
0: Jo sempre he fet cas amb allà. Qui és bo... per treballar, és bo per a ronda.
4: Sí.
0: M'he fotut un fart de treballar.
4: No puc dir que mai va faltar a treballar.
1: Ha vingut perjudicat, però ha vingut, eh?
4: Sempre. Ell ha estat allí, sempre,
1: eh? No. Aguantat lo tipo com ha pogut, però ella...
4: Després parlem, Calu.
1: Calu, què? Tenim alguna trucadeta més o ja està?
0: Jo crec que ja està.
1: Ja hem regalat prous entrades.
0: Haver trucat al jefe
5: Javi,
0: ha
1: sigut molt ja,
0: i m'ha persigat que m'ha manat, eh?
5: Jo et vull preguntar-te una cosa.
1: Digues.
5: La tua sessió m'ho sorprendrà o no?
1: Bueno, en Remember poc que puc sorprendre. Però sí que tinc una novetat. Mira, vaig llançar una novetat. Sí que tinc una exclusiva que presentaré. Qui vinga sentirà en exclusiva i per primera vegada lo meu nou tema.
3: Vamos.
1: És un tema Remember fet a l'actualitat, per tant estarà lligadet i el ficarem en exclusiva lo diumenge, així que qui vinga el sentirà per primera vegada.
5: Però me'l passaràs o no?
1: Tu tampoc no l'has sentit encara, sí, que te'l passaré.
0: Quan lo podràs dir a tothom? Quan? A partir de quin dia?
1: Lo dia 15, lo dia 15 d'octubre surt a la venda, però vosaltres ho sentireu lo dia 11.
2: És a dir, llançaràs una primícia, tio!
1: Una primícia, que ja l'han tirat una miqueta aquí, ja l'han tirat una miqueta.
5: Una cosa, que estigui Nati, sobretot.
1: Home, Nati, qui vindrà tardet, igual...
4: No, a dir que les 5 o les 6.
1: Sí, m'ho esperarem.
2: Feu-vos compte que sempre serà les 6. Ara, ho teniu en clar, que vos demanaré la cançó.
1: Quina em demanaràs?
2: Una és sempre, eh?
1: Quina?
2: La meva intro. Aquesta no falla mai,
0: cari. I que estigués clar, que tingués clar que a les 7 del matí estarem fent bocadillos a la brasa.
2: A les 7 de la casa,
5: però que tu el dilluns ho treballes o no?
0: Que és festa,
2: eh? Oh, és veritat, escolta.
0: Els autònoms pobres no ho saben.
2: No, cari, que jo el dilluns tinc descans setmanal.
0: Els autònoms.
1: Quan s'acabarà el festival, m'ho anirem a esmorzar al bar
2: no,
1: a la piscina.
2: No, que està tancat. No, res de res.
1: Vaiga, jo que
2: no,
1: dic que anirem a esmorzar
2: al dinar. No, hi ha bocadillos de llaguanissa que feien falta. No, res. A un altre puesto, anirem, que també vindrem altres.
1: Pues sí, Jesús, presentarem el nou tema en exclusiva i allí per a tothom, eh? Serà una altra sorpresa també, eh? De totes les que mos esperen.
4: Moltes.
5: Aquí una altra, llançarem confeti o no?
4: Confeti, a on? Confeti. Són, no són. No hi ha carrosses.
1: No és l'opos uiris, que això no és l'opos uiris.
4: Pau, baixa.
0: Sí, ja baixa.
2: Escolta, que té que veure el confeti més carrosses.
0: No,
2: deixa,
4: no
2: ho entenc. Hi haver alguna bossa per algun puesto altre del cos uiris de festes, Pau. Jo vinc a la teua, sí, xiquet.
4: Que no es pot desvelar tot.
2: Ah, perquè enganxarem algú de l'ajuntament de dir, busca algun home sent.
5: Una coseta, no passa res.
4: Pensa que mos tenen prohibit totalment el confeti.
1: Hòstia. Això el confeti és una guerra, és una guerra.
5: Maria, vol el regidor i dir-li.
1: A més que tu imagines...
4: Però m'ha dit que si en tirem una miqueta, limpiarà ell després.
1: Tu saps lo que és?
2: Que és això, el
1: problema. Tu saps lo que és?
2: Trucada.
1: Ep.
2: Sí o no?
0: Vamos. Bona tarda.
1: A veure, bona tarda. Diguem.
5: Good night.
0: Hola. Good què? Good què?
4: Hola.
5: Hola, bona és.
1: Està.
4: Vale, és R2D2, ja l'he investigat. R2.
1: Esta veu.
4: Ha d'estar l'1.
1: Posa, eh?
4: Ha d'estar l'1.
1: Dius, no sé si preguntar perquè m'absorbirà el micro, saps? Allò és...
4: Hòstia. L'última entrada doble, va. L'última entrada doble. Tu i 3-3-PO, R2-D2 i 3-3-PO.
1: Avui estem tenint molts de problemes. Estem tenint molts de problemes. Els talls de llum que hem tingut estos dies, tants de talls de llum.
4: Mare de Déu.
1: Me cago en la mar, Fexa. Nati, apunta la secció dels de Fexa.
4: Sempre acaba sent culpa dels electricistes.
2: No m'estires la llengua. No m'estires la llengua.
1: Delita, delita. Pues veus tot això?
2: La factura la pagaràs igual a final de mes, ho saps, no?
4: Sí, no, i que és clar, no? Te faran descompte.
2: Sí, sí.
5: Sí, desgràcies, sí, tindran copeta a l'esquena i diran, nep, que vagi...
1: Ec, pues tirarem confet i tirarem tot el que mos digui.
6: Hola, bona tarda.
2: Hola,
1: bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Qui és? En qui parlo?
6: Hola, bona tarda. Mira, que estaria interessat en aquestes entrades per a la festa esta.
2: Ei, molt bé.
1: En qui parlem? En qui parlem?
4: No ho sé, però
6: tots me coneixeu una mica, tots me coneixeu una mica. Jo tinc moltes ganes de vindre.
1: Home, això és important, les ganes sobretot, que no faltiguen. Me sona la veu, sí, l'accent, l'accent.
4: És de Lleida, és de Lleida.
2: Tots de Serós.
4: Tots de Serós.
5: El Batàrrec.
1: Me sona l'accent de per aquí, algun poble.
4: Sí, home.
6: Sí, sí, d'aquí, som d'aquí prop. Té una cosa,
1: A veure.
6: Permès, a més, que treballa no està permès, ho sabeu o què?
4: Com?
1: Pots, això...
4: pots repetir, sisplau?
6: Això de beure cervesa mentre se treballa no està permès.
4: Si no cobres, sí. Si no cobres, sí.
6: Si se n'entera l'alcalde, vos tancarà tots, eh?
1: No es veu. Aquí no es veu. Aquí no es veu. Aquí no es veu.
6: Jo fa un rato ho he vist per Instagram, eh?
1: Ah,
2: no què?
4: No li passa la meva sogra.
1: Era Coca-Cola.
6: Deuen ser Coca-Cola.
1: Era Coca-Cola. Si era roig, si era roig, era Coca-Cola, home.
4: Ja ho sap.
6: Escolta, i esta festa, què és això? Què és, lo ball dels jubilats o què és això?
2: Oh!
4: Mare!
1: Jo està veu, no ho sé. Què diries, que és de Paüls? De Paüls o de Xarta o de per allí, no?
5: Jo penso que és de Tortosa.
6: Però jo puc tindre entrades d'estes per vindre un rato.
4: Tu ara mateix te l'acabes d'emportar dos.
5: Dos o vint?
4: No és per trucar. Però si en el vint de tots com tu, puc fer alguna cosa.
6: Però tindré entrades o no tindré entrades?
1: Bueno.
4: Tindràs entrades, home, tu t'obres les portes a tot arreu.
1: Si contesta la contrasenya, si contesta la contrasenya, no? I li fiquem a prova.
6: La
1: quina és la contrasenya, a veure.
6: Calu és l'alcalde de l'Arrabal.
1: Hola! Pues sí, l'ha acertat, vols la contrasenya?
4: Ara ho he entès, tu ets polític, veritat? Te guanyes la vida ja, al món de... de fotre
6: més. La vida no me la guanyo, la salut té. Sí.
7: Antena Caro, són les 12.